0: Oye, en inglés, que ayer Olavera, compañera de la Seren Ibiza, me escribía un WhatsApp de... ¿Qué te pasa con el portugués? Bueno, pues oye, debe ser que como no suena mucho la música en portugués... Sí, este año...
1: ¿Te han pillado todo por ahí? ¿No pasa nada?
0: Ahí, en el modo portugués. Bueno, pues nos vamos a ir marchando para ti, que esta tarde-noche, vas a ir por primera vez con tu hija, con tu hijo al Metropolitano a ver al Atlético de Madrid. Para ti... Y para todos los demás. Volvemos mañana a las 6, las 5 en Canarias en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
2: Hoy por Hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
3: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
4: Pues toca grabar la cuña del Skoda Karoq de 150 caballos.
5: ¿150 caballos? ¿No era un SUV familiar y versátil?
4: Sí, y ahora más potente o mejor precio.
5: ¿Estás seguro?
6: Sí, muy seguros. Skoda Karoq, la versatilidad de siempre, ahora con 150 caballos desde 26.700 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
7: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
2: Hoy por Hoy Gandía.
8: Molt bona vesprada de dimecres 19 d'agost. Avui encara més calor que ahir. Temperatures molt extremes. Estarem en l'alerta roja des de les 13 hores i fins a les 21. Podrem arribar a estar entorn als 45 graus. I el pitjor s'espera per la vesprada i sobretot a la nit, que tindrem temperatures històriques, a mínimes per dalt dels 30 graus. A més, aquesta alerta roja també s'estén a altres alarmes, com per exemple el risc extrem d'incendi. Recordem que no podem fer foc i també estem en risc alt per a la salut. Així que no obliden cuidar-se d'esta calor, hidratar-se, evitar l'exposició directa al sol durant molta estona i no fer exercici físic en les hores centrals del dia a l'aire lliure. Unes recomanacions que ja tenim més que integrades perquè aquest estiu estan sent molt habituals aquestes onades de calor. I saben on es passa millor esta calor extrema? Pues a voreta mar. O bueno, o no, perquè calor en fa igual. Mira, que ens ho diguen ells mateixos.
9: Avui pues, estem enfrontant el dia de la millor forma possible, cara al mar. Però es nota que està calenta, més calenta de lo habitual.
10: A primera hora està millor i lo bueno, por lo menos por nuestra parte, cuando llegue 12:30 a la 1, subirte para arriba, para el piso, porque no, el agua está calentita, calentita. O sea, no sé dónde vamos a llegar.
11: Uy, esto está deliciosa para mí, calentita. Yo en el Cantábrico no me meto, porque meto el dedo gordo y se me hace... Y entonces, no, no puede ser. Yo aquí, en el Mediterráneo.
12: El agua está calenta, fresqueta, dona gust. Pero si está calenteta, pues no ho notes, que ya tenim una edad y ho soportem tot.
13: Però el que tinga molta calor, que pense en mi, quan jo feia pollastres, que estàvem a 66 graus.
8: Pues ahí teníem estes declaracions. Alguns prefereixen l'aigua no tan fresqueta, un poc més calenteta, però bueno, d'això ja en parlarem una altra cosa, d'això de les temperatures de la mar, ja en parlem moltes vegades. Però avui ens quedem en aquestes temperatures extremes, perquè no és només que tinguem ponent, sinó que també s'intercalen altres qüestions. Però que ens ho explique millor Jovi Esteve, meteoròleg. Jovi, bona vesprada.
14: Què tal? Molt bona vesprada, com estàs?
8: Molt bé, gràcies per atendre'ns, que ja sabem que avui és un dia frenètic, sobretot per a vosaltres. Per què tenim aquestes altes temperatures avui, tan altes, vull dir?
14: Sí, bueno, pues avui tenim dos ingredients que es combinen i quan es combinen són letals per a dies com els d'avui, no? Sufocants, en què tenim l'avís roig per altes temperatures en tota la costa, litoral i prelitoral de la província de València i litoral nord de la província d'Alacant. Quins són aquests dos ingredients? Molt fàcil. Per una banda tenim damunt nostre una massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica, que de per si ja ens deixa dies sufocants i molt pesats de portar. Però si a aquesta massa càlida li afegim la presència del vent de ponent, que encara la recalfa més en tot el litoral i prelitoral, doncs això vol dir que avui no estem davant un dia qualsevol. I quan diguem que no és un dia qualsevol és perquè aquestes són les situacions en què normalment suposen récords de temperatura màxima. És a dir, per abatre récords de temperatura s'han de donar aquestes dues condicions a la vegada i avui és un d'aquests dies. Per això, des dels mitjans de comunicació no parem de fer especial atenció a la gent, sobretot gent major, xiquets, gent amb problemes respiratoris, gent que tinga malalties cròniques, gent que treballa a l'aire lliure, esportistes, que cuidao. Cuidao perquè avui no és un dia qualsevol de calor, avui no és un d'aquests típics dies que uno eixa a veure com aguanta la calor. Avui és un dia en què podem tindre molt fàcilment un col de calor, és a dir, si notem els símptomes d'un col de calor són sequedat, en la boca, si la boca comencem a notar que se seca, que la pell es fa roja de repent, que el pols s'accelera i que ens dona mal de cap i migranya, cuidao, perquè el cos està donant-nos avisos de que podem tindre un col de calor i ser fatal. És a dir, si tenim mareig, confusió, estos són els símptomes d'un col de calor i n'hi ha que actuar molt ràpidament. Si estem soles en casa, tocar el 112. I per tant, són dies que, com molt bé heu comentat, en què el tema dels incendis forestals n'hi ha que controlar-los. Tenim avís extrem, nivell 3 màxim, per risc d'incendis forestals a tota la comunitat fins divendres. Està totalment prohibit fer qualsevol foc pro de masses forestals o activitats que puguen suposar algun tipus de foc. Si veuen alguna columna de fum o indicis de foc, tocar ràpidament el 112. Avui són dies molt delicats. A mi personalment me fa molta por aquests dies. I bueno, pues sentit comú, és a dir, evitar fer esforços sobretot entre les 12 del migdia i les 4 de la vesprada, beure abundant líquids, i així vull fer jo especialment atenció a que en estos dies, quan tenim calor, calor de la bona, molta gent li pega per beure cerveses, alcohol, l'alcohol totalment prohibit en dies de forta calor perquè és un diurètic. Què vol dir això? Que ens fa orinar més, ens fa perdre líquids. I si damunt de la calor estem suant i també estem perdent líquids, pot pegar-nos una baixó de tensió, un mareig, una migranya i tindre molts problemes. ¿Vale? El cos pot sofrir un xoc tèrmic important si consumim molt alcohol en dies com és d'avui. ¿Vale? I per tant, el sentit comú que sempre diguem, cuidar amb les mascotes i els xiquets, no els deixem en els cotxes, perquè en poc de temps seria suficient com per a tindre problemes greus.
8: I fins a quan s'espera esta alerta roja, aquestes altes temperatures?
14: Aquestes altes temperatures les esperem fins demà. Avui serà el dia tope, avui serà el dia màxim, correcte? Avui no alcançarem els dies més alts, sobretot fora de la costa, perquè el mar Mediterrani, a pesar que el tenim també en temperatures altíssimes, el tenim quasi 3 graus per damunt del que tenim,
8: del que tocaria.
14: Del que tocaria. I això és el que també està desencadenant molts problemes aquest estiu. Si ens dona temps, després comentarem algunes cosetes. Però, per exemple, el mar, si el vent de ponent no entra molt clar a la costa, no arriba, i entra una miqueta de brisa, sempre el litoral la temperatura és un poc més baixa que per l'interior, que és on la massa càlida sí que farà pujar molt més les temperatures. Però quin és el problema? Que per l'interior tindrem temperatures més altes i la humitat més baixa per la presència d'aquest vent de ponent, que és molt sec. Vale, però a vora mar tindràs temperatures més baixes, però quan la humitat serà més elevada, com passa ara mateixa en Gandia, correcte? La sensació tèrmica és molt més alta. Cuidao, perquè no n'hi ha que mirar el termòmetre. Quan la temperatura es combina amb la humitat, les sensacions tèrmiques són molt més altes que la temperatura que marca el termòmetre. Per exemple, a Gandia, en Inforatge tenim dues estacions, una en la ciutat i una altra en el Grau. Ara mateix tenim 36 graus de temperatura en la ciutat, però si això ho combinem en un 53% d'humitat, la sensació tèrmica real en la ciutat de Gandia ara mateix és de 44 graus i mig. I en el Grau la temperatura és més baixa, precisament per la presència ahir al costat de la mar. Tenim ara mateix 33 graus, 3 graus menys que en la ciutat, i una humitat un poc més elevada, del 61%. Per tant, la combinació és d'uns 40 graus. Entre 40 i 40 i 44 graus i mig és la temperatura de sensació ara mateix en la ciutat de Gandia. I això és una de les coses que també hem de tenir en compte.
8: I podem arribar inclús a superar aquests 44 graus?
14: De mercuri serà complicat en Gandia. Tot el que estigui a vora mar serà molt complicat, avui superar els 40, molt, molt difícil. Sí que per l'interior de la comarca, jo no descarté tocar ixos, superar els 40 graus, per l'interior de la comarca de la Safor. I, per exemple, pues, comarques com la Ribera, sobretot l'interior de la Ribera Alta, avui sí que esperem temperatures que podrien tocar o superar els 45 graus, eh? Cuidado, perquè per això diu que no estem davant un dia qualsevol. Avui és un d'aquests dies en què jo recomano a la gent que si té que eixir de casa que siga precís. I si no és precís, te quedes en casa avui, que no passa res.
8: Exacte.
14: Aire acondicionat. Després està el problema de que molta gent és que jo no me puc ficar, perquè si fiquen tots els dies l'aire, després la factura de la llum.
8: Claro.
14: Bueno, pues...
8: però avui sí. Però l'estalvia per l'altre dia.
14: Se compensa, avui és un dia que compensa pagar la llum, perquè és un dia molt, molt delicat.
8: I, Jovia, per acabar, no sé fins a quin punt és normal, eh? Perquè aquest estiu estem tenint moltíssims dies d'alerta roja, de moltes altes temperatures. No sé fins a quin punt és normal o ja s'està complicant la situació.
14: Mira, no és un estiu normal, este. De fet, bueno, també és de veres que portem ja estos tres últims estius estan sent els més càlids des de que tenim registres oficials. És a dir, estem parlant des de l'any 1945-50. Per tant, jo quasi m'atreviria a dir que, si diguem de l'últim segle, tampoc estaríem molt lluny de la realitat. És a dir, això t'està donant indicis de que alguna cosa està passant. És a dir, cada any les temperatures són un poc més altes. Tots els rècords es trenquem sempre a l'alça. Per exemple, insistís, estos tres últims estius són els més càlids, els tres últims, eh? Des de que tenim registres. Però és que este primer semestre del 2026 és el segon més càlid de tota la sèrie històrica. Podríem dir quasi 100 anys. El primer va ser el semestre de l'any passat. Però este mes de juliol, el mes de juliol més calorós des de que tenim registres. Este mes d'agost porta camí també de batre rècords. I, per tant, este estiu, jo estic segur, pràcticament, si no canvia la cosa molt, de que va ser l'estiu més calorós des de que tenim registres oficials. Mai havíem patit tanta calor en un estiu com este, i tant en les màximes diurnes com en les mínimes diurnes. Per exemple, estem parlant de màximes, però és que esta nit en la Safor, vale, esperem mínimes que estaran al voltant dels 29 i 30 graus esta pròxima nit. I això produeix un estrès tèrmic brutal. Per què? Perquè si tu li claves la humitat, que serà molt alta esta nit, les sensacions tèrmiques estem parlant de 30 i molts graus de mínima esta nit. Vale? Què és l'estrès tèrmic? Pues quan durant el dia el cos no el podem refrigerar, no podem fer que baixi la temperatura perquè hem tingut temperatures molt altes i enganxes en una nit on també les mínimes estaran altíssimes, això produeix un estrès tèrmic que fa impossible poder dormir i descansar en condicions. Va ser una nit infernal esta pròxima en la Safor, i això també hem de tindre en compte, que no només serà durant el dia, també durant la nit anem a tindre problemes amb aquestes temperatures. Demà baixaran les temperatures un poc més. Demà, cuidao, perquè anem a tindre un canvi brusc, radical en el temps. Des d'Inforatge estem informant a tots els nostres clients des de fa dies que anem a tindre un contrast brutal entre la temperatura, la calor d'avui. Demà serà un dia encara calorós, però cuidao, que demà de vesprada ens entra una llengua d'aire fred en altura que inestabilitzarà molt l'oratge. Demà la notícia seran les tronades fortes que des de l'interior arribaran al litoral i podrien deixar granissades i reventons tèrmics, és a dir, bombes d'aire súbites que poden superar els 70 km per hora. I després d'aquest episodi tempestuós que tindrem demà de vesprada, serà el divendres quan encara baixarà més la temperatura i el cap de setmana tenim un descens tèrmic radical, és a dir, que en pocs dies anem a passar de temperatures quasi de rècord a un ambient molt fred, i això tampoc es va per a les persones, perquè el cos no acaba d'adaptar-se i aclimatar-se. No li donem temps a que vagi ajustant-se a aquest canvi de temperatures. Per tant, problemes per tots els llocs. El mar, per exemple, te comentava que està també en temperatures altíssimes. Pràcticament fa tres o quatre dies teníem el Mediterrani en 29,52 graus. Estàvem a 4 dècimes del rècord absolut, que són 29,9. I avui el tenim ara mateix, estic connectant-me en la boia de València, mentre parlem tu, el tenim ara mateix davant del nostre litoral en 28,8 graus. A 1,1 grau del rècord absolut. El que passa és que el cap de setmana, si refresca i tenim un poc de temporal de mar, pues, bueno, podria això fer-la baixar la temperatura. Però és que el problema de tindre temperatures el mar tan calent és que les brises, aquest estiu, no han funcionat, perquè les bisses funcionen per diferència tèrmica. Quan la temperatura és més, tenim més diferència de temperatura entre el mar i la terra, més corren les brises, i quan el mar està més fresc entra la brisa, que és l'estiu de tota la vida, que te fiques a vora mar i t'entra l'aire fresquet, però quan tens un mar calent, n'hi ha menys diferència de temperatura entre la de terra i la de mar, la brisa corre menys, entra més calenta i més seca. I, per tant, això és l'autèntic problema que hem tingut, que durant el dia les brises no han funcionat bé, no han tingut aquest efecte suavitzador de temperatura que solen tindre, i de nit no ha mogut tampoc. És a dir, hem tingut nits en un ambient totalment encalmat que ha fet que, bueno, la sensació tèrmica i les mínimes siguin infernals aquest estiu.
8: Jovi, moltíssimes gràcies per portar-nos tota aquesta informació. Demà també estarem pendents, pel que ens comentaves de les tempestes. Moltíssimes gràcies.
14: A vosaltres, i des d'Inforatge ja sabeu que ens teniu sempre a la vostra disposició. Teniu dues estacions, des de la pàgina web municipal, podeu veure a temps real les temperatures que estem tenint avui, i també la combinació d'humitat i temperatura, la sensació tèrmica real, abans d'eixir de casa, poden entrar a la web de gandia.es, ahir veuran un bàner, l'horatge, que des d'Inforatge, bueno, pues estem donant tota la informació a la població de Gandia.
8: Molt bé. Moltíssimes gràcies.
14: A vosaltres. Adéu, bon dia.
8: Adéu.

0: torna a sonar esta cançó, ja saben que és que connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia, en la platja Nord. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com està avui la bandera per aquí?
1: Avui tenim bandera verda, un bon dia de platja.
0: L'afluència suposa que quasi 100% estarà, no? O 100% inclús. Sí,
1: 100%, 100%.
0: L'agost és el que té.
1: Sí, l'agost ha sigut més fort que el juliol.
0: Les temperatures per allí, les altes temperatures es passen millor, no? Allí voreta mar o què?
1: Sí, per lo menos està bufant un peliu de ventet i fa que no s'estiga del tot malament. I això i tot que tenim avui una de calor.
0: Així és. Òscar, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació. Gràcies. Adéu.
1: Adéu.

0: Y ahora cambiem de tema, perquè tot i la calor que fa, el gasto d'energia que fem, les factures que pugen i que pugen, però que, bueno, que un dies com avui pues, és inevitable, tot i això, totes aquestes qüestions, les festes patronals dels diferents municipis de la Safor continuen. I entre ells pues, està la Font d'en Carràs. Allí tenim a Daniel Ardiz. Dani, bona vesprada.
1: Hola, Celia, molt bona vesprada. Em pilles a la mateixa porta de l'església de Sant Antoni Màrtir. Així n'hi ha un huequet d'ombra, per allò que diem que estem tractant avui de les altes temperatures en la Delta Roja. Però, i no, així en la font, Celia, ens queda l'atenció, evidentment, no és sols que continua la festa, sinó que està previst, serà més tard del que marca el programa, llançar la mascletà a càrrec d'Hermanos Cavaller, a plaça Francesc Arròs. Com t'has quedat?
0: A quadros. Però bueno, si ho fan de forma segura, pues bueno.
1: Sí, la veritat és que les autoritats polítiques fins abans d'entrar a missa, que ara està finalitzant ja la missa, he preguntat per a confirmar si es manté i ens han dit que sí, a no ser que a última hora pues, algú digui alguna cosa, però ho fan de manera segura. Avui és el dia de Sant Isidre. Això què significa? Que els protagonistes avui són els majors, la gent gran de la localitat de la Font d'en Carròs. I aquest matí tot arrecava amb una replega d'autoritats polítiques i també de festes de l'Associació de Jubilats. I este és un primer àudio que s'ha donat al llarg d'este matí. Escoltem. Quieres, Celia.
0: Sí, home, clar.
1: És la banda de música que està pegant voltes i nosaltres darrere d'ella, al sol i a l'ombra. I el matí ha continuat. I és que, clar, la missa dic que està en marxa en honor a Sant Isidre, està a punt de finalitzar. Però, abans de tot, calia fer una crida, com volen dir, veis veïnes, vingau a missa. I així ho feien. I clar,
0: les campanes.
1: Ja està en marxa i escolta, una missa molt, molt cuca, molt, molt xula, perquè ha tingut... és una missa cantada, i teniu la prova.

0: sonora. Han hagut diverses peces que han sonat al llarg de la missa en honor a Sant Isidre, com dic. D'unes festes, recordem, Cèlia, que no oblide que són festes declarades d'interès turístic de la Comunitat Valenciana, les festes patronals de la Font d'en Carròs, que enguany té un context molt especial, podríem dir. Recordem que són esos 700 anys com a municipi. I deia el retor durant la missa, els feligresos comentava que diu, esta església en la qual estem, és a dir, la de Sant Antoni Màrtir de la Font de Carròs, és la més antiga i millor conservada de la Safor. Diu, n'hi hauran altres que han tingut que ser rehabilitades, refer-les, però esta, tal qual està, 700 anys. Això vale, recordava el retor, que ja són uns quants, no?
1: Pues sí, la veritat és que sí. I ha superat moltes coses, moltes guerres i moltes coses.
0: Sí, sí, sí. Si les
1: pares parlaré.
0: Total. El que volien contar-nos. Bueno, no sé si estiu escoltant de fons el càntic de nou de la missa que continua en marxa. Vaig baixant la veu per arribar-me una miqueta que ho escolteu. Això és la mateixa en directe, en l'església. Ahí estan, la coral. Doncs bé, una cosa, Cèlia.
1: Sí.
0: Com que estan tots dins de missa, festers, autoritats polítiques, bueno, els únics que estan així fora són els músics, que estan així uns quants ja esperant que acabi la missa per a seguir amb els festers i acompanyar-los. Escolteu, busqueu sombra.

0: La 1:06 del migdia. Anna Llopis, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Fem un repàs, com sempre, a aquestes hores de l'actualitat informativa, perquè més enllà de la calor, pues, això, quines notícies estem treballant a la redacció avui?
1: Doncs com comentes, Celia, el protagonista avui és la calor, però sí que tenim altres notícies. I està aquesta qüestió en Oliva que podem dir ha generat una crisi de govern,
0: sí.
1: Perquè el regidor de UCIN, Oliva i soci de govern, Salvador Llopis, ha demanat la dimissió imminent del regidor Joan Mascarell de projecte. Per què? Perquè considera que ha fet una mala gestió del problema del sistema de rec del Camp del Morer. Diu Salvador Llopis que Joan Mascarell sabia des de fa mesos que estava aquest problema de la lechonela en el sistema de rec, que hem comentat ja en alguna ocasió, sí. I que no ho va donar a conèixer als usuaris del camp. Diu Llopis que el rec va continuar fins a juny, no es van prendre mesures suspenent el funcionament del sistema. Escoltem a Salvador Llopis.
2: El regidor d'Esports i a la vegada també entrenador de la U d'Oliva sí que era sabedor de que les aules estaven contaminades i per això a nosaltres no ens ha quedat altra que demanar responsabilitats i demanar pues, la dimissió.
0: Pues ahí teníem a Salvador Llopis.
1: Així és, Celia, i per al·lusions saludem ja al regidor d'Oliva, Joan Mascarell. Joan Mascarell, bon dia, bona vesprada.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Bueno, crec que ha pogut escoltar a Salvador Llopis, que ha de dir al respecte.
3: Res, a veure, no tinc res més que dir, que sí que estic valorant tot aquest tema, però a nivell més personal. Perquè, com ja he dit moltes vegades, pues, jo vaig entrar en política per gestionar el poble, per treballar per el poble, per intentar fer pues, projectes il·lusionants, per fer més gran l'esport i qualsevol àrea que porte, junta clubs, associacions i gent del poble. Però sí que és veritat que la política pues, està transformant-se en ser una vida molt desagradable, molt, molt dura de suportar. La meva dedicació, la veritat, que dia a dia, els 365 dies de l'any, ha sigut treballar i gestionar lo millor possible, sempre intentant pues fer-ho lo millor possible. Crec que tots fem això en qualsevol feina. I, però és la veritat que és especialment dur perquè la veritat que veus que el que més fort es mostra en aquestes coses pues és el teu propi soci de govern, no sols en aquesta cosa sinó en aquest problema, sinó també pues, en altres com l'activitat del camp, l'entrenador, etc. I la veritat que s'instrumenten pues, unes campanyes polítiques en xarxes socials a través de perfils falsos, anònims, que la veritat pues, que fan molt de mal. I a la fi, pues, aquestes campanyes pues, són molt, molt dures per a la convivència i per a continuar treballant d'esta forma, d'esta gestió municipal realment.
1: Aleshores,
3: estic valorant-ho. A nivell personal estic valorant-ho.
1: Està valorant aquesta dimissió?
3: Sí, com m'he dit, a nivell personal sí. A nivell gestió no, però a nivell personal pues, la veritat que sí, perquè es fa molt dur. El dia a dia es fa molt dur i com m'he dit, que siga el teu propi soci de govern el que més dur es posa en aquests temes, pues, la veritat que sí.
0: Però, per tant, Mascarell, no sé si vostè reconeix que sabia de l'existència de legionella en l'aigua del rec del camp.
3: Sí, jo mai m'he amagat, és a dir, mai m'he amagat. Vaig fer la reunió en els diferents partits polítics, vaig fer també la roda de premsa i mai m'he amagat. Jo ho vaig dir. La reunió va ser perquè a mi m'acusava que en agost ho sabia. I parlem de mes d'agost i després tinc que eixir públicament i en documentació que jo ho sabia en el mes de març. I dir que, pues, que no sabia fer res, pues, jo crec que és un poc injust perquè tant el club, tant la junta directiva anterior com l'actual, jo crec que sí que han treballat per revertir aquest tema. És a dir, en agost, conforme parlem, en agost Sanitat fa una inspecció, però en ningú moment diu que n'hi ha legionela. És una inspecció perquè la normativa de legionela diu que pues, n'hi ha que seguir una sèrie de pautes i però no hi ha ninguna analítica ni res. Des del primer moment, tant el club com jo, pues, vam actuar. Per què dic jo que vam actuar? Perquè el club em va demanar ajuda en el tema de pues, saber quines empreses especialitzades podien tractar tot aquest tema. I des del moment en què el club va saber que eren ells, el club, qui devia de tirar endavant pues, este problema, perquè en agost el que diu la sanitat és que era la Federació Espanyola de Futbol. Entonces, desde que el club ho sap, que jo em poso a ajudar-los i els donen les facilitantes telèfons de les empreses especialitzades en tema de neteja, en tema de prevenció, que, i a partir d'ahí jo el que vaig és preguntar com va el tema, què tal, i és en març quan hi ha Legionella i el club, pues, jo veig que està presentat el REC, i jo entenc que si està presentat pues, no va a fer sous. Després també vaig ensenyar una altra imatge del mes de maig, que el mes d'abril, perdona, que estava presentat, i el mes de maig una altra imatge que estava presentat. Jo entenc que si el club, que al final és sanitat, és el que li diu al club que deu de presentar-ho, i el club jo veig que està presentat, jo entenc que ja està el tema arreglat en aquest tema, en aquesta part. És a dir, en arreglar-se el tema de la Legionella i no, en això no, perquè això ja pues, porta uns altres pues, pressupostos de confer-se i tal. Però en el tema de el que diu la sanitat, de que si no s'arregla, que no regue, pues, jo entenc que si el club ho presenta, pues, entenc que ja estava arreglat. I la veritat que no informe, conforme diu Salvador Llopis, no informe a la resta de corporació, perquè és una qüestió que realment afectava el club, i com que s'havien pres mesures i el club havia fet les analítiques o havia fet la prevenció, les analítiques després, i entenia pues, que s'havia intentat arreglar per part del club, pues, entenc que pues, bueno, pues, com és una cosa del club, pues, vaig entendre que no era tampoc necessari informar. Mm-hmm. Pot ser que siga este el meu error? Pues, pot ser que siga el meu error, però al final és un error que l'assumís, però assumís pues, tot el que passa en la meva gestió, per suposar, però no el veig, a nivell gestió no el veig que sigui un error per a tindre que dimitir. Però conforme he dit antes, sí que a nivell personal pues, totes aquestes coses pues, sí que fan, la veritat que sí que fan mal.
1: Mm-hmm. Doncs, Joan Mascarell, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per aclarir la seva postura, i estarem pendents d'aquesta decisió que prenga, que ja deixa clar que seria per motius personals. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Joan.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Pues ahí tenim a Joan Mascarell. La veritat és que li agraïm, perquè no sol ser habitual que els polítics en aquesta tessitura ens atenguin als mitjans, així que li agraïm.
1: Sí, és una situació, com comentava ahir, complicada, que ha de reflexionar. I no deixem Oliva Cèlia, perquè aquests dies s'està duent a terme un important projecte de recuperació ambiental part de l'hort de la Bosca, en concret en la seva bassa. L'objectiu és millorar el seu estat i recuperar la presència d'espècies de granotes autòctones. Wow. El que s'està fent en aquesta bassa, podem dir xocotet ullal, és buidar-lo, netejar-lo, han detectat tortugues exòtiques i alguns peixets també que són d'espècies invasives, com són les gambúcies que vivien en este llac, l'han buidat, l'han netejat i ara a final de mes el tornaran a omplir i posaran a granotes autòctones que vindran des del centre agroacuícola del Palmar de la Generalitat Valenciana. Així que no hi ha intervenció molt xula també a l'hort de la Bosca a Oliva.
0: I just ahir, Anna, que parlàvem d'aixes emissions contaminants a les platges, pues, des de les depuradores, i avui tenim notícies al respecte de l'emissari de Gandia.
1: Així és, perquè recordem que aquesta emissària replega els abocaments de la depuradora de la Safor a la Mar, de la qual depèn Gandia i altres 16 municipis de la comarca, doncs ara sembla que estan obligats a crear una junta d'usuaris per a millorar la gestió d'aquesta infraestructura, i els municipis estan delegant aquestes competències en la Mancomunitat de Municipis per aconseguir unir sinergies. No sé si ho ha explicat bé, Cèlia, perquè és una qüestió de veritat que burocràtica, però entenc que és important per al seu gestió, avui se passa a votació en el plenari de Daimús, per exemple, però com dic, és un tema molt enfarragós i he demanat ajuda.
0: Vale.
1: Salude ja al vicepresident de la Mancomunitat de Municipis Boro Femenia. Boro, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Bueno, no sé si ho han explicat molt bé, perquè és molt enfarragós la cosa.
4: Vale.
0: Ara m'ho aclarir sense
4: dir. Al 90%.
1: Perfecte.
4: Per ara, problemes de contaminació, que jo sàpia no en tenim, l'emissari submarino que va a la mar, que jo sàpia, més o menys està bé, no està, hi ha una empresa molt forta que és el que ho controla. De l'origen, la depuradora de Gandia, que és la d'Arsa Fort Sur, aboquem 17 pobles, perfecte. A través, una vegada es depura l'àvia, entonces l'àvia quan està ja en condicions per a tirar-la o subministrar-la va a través de l'emissari submarine a la mar. Perfecte. Quan hi ha desbordaments que, per exemple, en abril i maig va haver molta pluja i no té el caudal necessari, perquè també van moltes vegades que va l'àvia residual en aves pluvials junts, però es desborda, ¿vale? I entonces ja va al riu. Entonces, com tu bé has dit, legalment tenen que estar constituïts en una junta d'usuaris de vertits els 17 pobles. Vale? Entonces, hem passat als 17 pobles una proposta d'acord per a que ells deleguen a la Mancomunitat la prestació administrativa, no la delegació de les competències.
1: Perfecte.
4: És igual, com vosaltres sabeu, pues, la Mancomunitat són 31 pobles i presten molts serveis. Un servei són delegació completament de sa tasca i altres serveis són una delegació simple per a tot executar administrativament. Des de la Mango també portem el tema de administrativament traure concurs la replega de la basura, la replega del FEM de 15 o 7 pobles. Però això és més o menys. ¿Vale? Ara els pobles passaran pel pleno per a delegar en la Mancomunitat el que faça l'assessorament, la gestió administrativa de la prestació de ese servei. Una vegada estigui la Junta d'Usuaris constituïda, és que ho farà un òrgan o col·legiat, per dir-ho així, és que ho farà el pleno, no? O una Junta de Govern dels pobles, aquesta Junta d'Usuaris de vertits constituïda per els 17 pobles són els que tindrem la potestat per a anar treballant. Qui tindrem de tècnicament i administrativament? La Mancomunitat. ¿Vale? També n'hi ha que afegir que, claro, la depuradora, la EMAR, que es diu en nom curtet, l'estació depuradora, és competència de l'EPSAC, Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Generalitat Valenciana. És una entitat pública, que és ella la que ha contratat una empresa per aportar la gestió i l'explotació de la depuradora. I som els pobles que enviem l'aigua residual a la depuradora. I allà hi ha una empresa que cobra, que li paga la Generalitat Valenciana a través del famós cànon de sanejament que paguem tot el nostre rebut.
1: Sí.
4: I ells fan la gestió, explotació, control, la de control de les aigües, tant la que va al riu com la que va a la que és de cara a l'emissari. I així, com tu bé has dit, així, la complexitat tècnica.
1: Doncs, Boro Femenia, crec que ho ha explicat ja molt bé. Jo crec que és important això també d'explicar, perquè moltes vegades l'emissari de Gandia, i no sabem això, que són 17 pobles els que aboquen, que porta una gestió i que ara la Mancomunitat agafa aquestes competències també. Moltíssimes gràcies.
4: De res, a vosaltres.
1: Gràcies, adéu.
0: Gràcies, Boro.
4: Adéu.
0: Pues ahí tenim a Boro, que ens ha ajudat a explicar tota aquesta qüestió.
1: Ai, sí, Estèlia. I més notícies ràpidament. El grup municipal popular de Gandia ha reclamat a l'alcalde José Manuel Prieto que impulse de manera immediata un gran pacte polític, institucional i social pel futur ferroviari de Gandia. I tot això ve per la visita que van tindre ahir d'Òscar Puente, el ministre, a Sàtiva, quan anunciava que tindrem més trens en la línia C1. Escoltem al regidor del Partit Popular, Vicent Gregori.
5: Y es que los gandienses seguimos soportando retrasos, cancelaciones, averías y también la pérdida de un servicio como era el Intercity que unía Gandía con Madrid de forma directa. Y todo esto tiene un responsable directo, que es el ministro Óscar Puente, que por cierto ayer se encontraba a pocos kilómetros de Gandía, en Xàtiva, anunciando nuevos trenes y además el futuro del ferrocarril.
1: I a aquestes declaracions ha respost ja l'edil socialista Miguel Ángel Picornell.
6: Està meridianament clar que les bones notícies per a Gandia ho són roïnes per al PP. D'altra manera, no s'entén que critiquen l'anunci de millores en la línia de Rodalies de Renfe CU fet ahir pel ministre de Transports del Govern d'Espanya. Arribaran de forma progressiva 41 noves unitats en substitució dels models més antics.
0: Pues ahí teníem aquestes declaracions, Anna. Moltíssimes gràcies per totes aquestes qüestions d'actualitat.
1: Gràcies.
7: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
8: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
9: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 € y 8 años de garantía Wicker.
10: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
11: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
12: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
13: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
14: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
15: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
14: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
15: todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
14: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
15: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza. ¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 €, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
16: Yo crecí en los 90, lluvia por la ventana, baile con la tormenta. Nunca fuimos tendencia, pero he durado más que ellos. Nunca fuimos de camellos, de malotes o perdonavidas. Transparentes, lo que contábamos era lo que había. Compromiso y Dios.

0: vivido un infierno.
1: Y estem parlant de, al llarg de tot el programa, d'esta calor que està fent, que és normal perquè és aquestes altes temperatures, estar a Torroja cop a l'actualitat, precisament per això, perquè és un dia que tenim, pues, particularment temperatures molt altes. Però si parlem d'això, de la calor, també hem de fer referències a com es preparen les ciutats davant d'aquestes temperatures que cada vegada ja venen més per a quedar-se. Alicia Izquierdo, regidora de Medi Ambient i avui a més també alcaldessa en funcions. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, què tal?
1: Conta'ns com es planifica aquesta vegetació a la ciutat per a pal·liar aquestes fortes altes temperatures.
2: Bueno, parlem de que estem just en alerta roja, nivell roig per altes temperatures, decretat pel 112 des d'ahir i fins a les 9 de la nit del dia d'avui. Mm-hmm. Que estem parlant que igual avui podríem arribar a més de 40 graus, 42, 43 graus. Mm-hmm. Aleshores, dir que com ens protegim de la calor a 42, 43 graus, doncs tot el que anem a dir estarà molt bé, però és molt complicat protegir-se de la calor en aquestes temperatures tan elevades. Però és de veres que el municipi de Gandia compta al voltant de 2 milions de metres quadrats de parcs i jardins i espais verds urbans repartit pràcticament en unes 300 àrees. Això equivale a una ràtio aproximada de 24 metres quadrats de zona verda per habitant. Això és quasi més del doble del que la Organització Mundial de la Salut recomana per a dir que estem en una ciutat saludable. És a dir, que som una ciutat molt per damunt de la mitjana en zones verdes i per això hem rebut molts reconeixements al respecte. Hem sigut també ciutat verda europea dins del que se considera ciutat d'arbredes sostenibles i zones verdes. Encara que la gent tinga a vegades una percepció de que no la tenim. Tenim uns 6.000 arbres i palmeres, sense comptar les arbredes singulars d'interès que tenim a Gandia. És a dir, és una barbaritat. Quan ho dic així, de vegades no prenem consciència d'això, però Gandia és una ciutat molt verda. Justament per això també és complicat gestionar totes les zones verdes.
1: Clar.
2: Tenim zona urbana, tenim marjal, tenim riu, tenim barrancs, tenim muntanyes, zona periurbana, zona forestal directament, i és molt gran. Però bueno, el que intentem sobretot és tindre espècies arbòries que predominen en el casc urbà, en els parcs, en el passeig de les Germanies, i buscar ombra. I cada dia haurem d'anar buscant més ombra. Jo sempre dic estos dies que fa molta calor, o quan no fa tanta calor, veig molta gent sentada en les terrasses baix dels toldos o de les sombrilles, i hi ha una diferència molt gran entre sentar-se a fer un cafè baix d'un arbre, d'una ombra verda, a sentar-se baix d'una ombra d'un toldo.
1: Claro.
2: Lògicament, a l'ombra estàs millor que al sol, però es nota molt millor. L'arbre filtra d'una altra manera la calor, damunt el fet de tindre molt de verd i molta presència d'arbres a la ciutat també fa que siguem una ciutat. Podeu mirar també a les xarxes que ja portem molts anys sent de les ciutats amb millor qualitat d'aire a la ciutat, és a dir, que els arbres també ajuden a que la pol·lució baixa, perquè ja sabeu que filtren, no? I generen més oxigen també a la ciutat. I el futur de les ciutats, amb aquest canvi climàtic i amb aquesta calor, és ser ciutats encara més verdes.
1: I s'ha de pensar en poblar, no sé si dir poblar, posar zones verdes amb arbres que es puguen adaptar millor a la calor o en realitat tots estan afectats per aquestes altíssimes temperatures?
2: A veure, els arbres com a éssers vius, igual que les persones, pateixen la calor, igual que pateixen el fred i pateixen totes les inclements, cauen malalts, igual que caiguem les persones, i se moren, igual que morim les persones. És a dir, moltes vegades ens passa també que algú diu, bueno, estan tallant un arbre que s'ha mort, quina deixadesa per tal... A veure, els arbres també tenen cicles propis de vida i és normal que puguen agafar també malalties o infeccions, etc. Però és de veres que en esta època de l'any que fa moltíssima calor, sols el rec o el sistema de rec que fem pues en èpoques de tardor, hivern o a la primavera no és suficient. Ara fem recs, augmentem el que és la freqüència de rec per les nits, per exemple, que també baixa la temperatura. També, tu saps que sempre s'ha dit que lo de regar les plantes a les 12 del matí caiguen-nos el sol no s'ha de fer, és com si cogueres la planta, no?, al tirar-li l'aigua. Per això la gent rega les plantetes quan ja cau el sol, o és molt millor regar-les per la nit o de cara a la nit, que baixa la temperatura, no estan insolades i aprofita molt millor l'aigua, manté molt més hores la humitat, etc. Això si
1: vale.
2: Tu plantes a casa, em recorda Fèlia de fer així. No regues a les 12 del matí, regales.
1: No n'hi tinc perquè tinc dos gats i se les vengen i fa fort.
2: Però... A poqueta nit.
1: Però és perquè estan molt exposades al sol.
2: Estan molt exposades al sol, la temperatura és molt alta, clar, si no és el mateix, és a dir, tindre tu imagina la evaporació de l'aigua que se pot tindre a 44 graus amb el sol al ple migdia a la una, si per la nit, encara que faci molta calor i sigui una nit tropical, baixes a 30 graus i no li pega el sol, L'aigua es manté molt més i la humitat aguanta molt més. Per tant, sempre és millor anar regant encara que es mantinga aquest rec. Però és de veres que jo crec que els arbres autòctons nostres o els arbres que millor aguantarien la calor o els que més ideals serien són els caducifolis. En esta zona del Mediterrani, en el que estem parlant justament és d'arbres que siguen capaços de sobreviure, ja hem dit que a la calor, a la pol·lució, a la falta d'aigua i després també a les tormentes que tenim, perquè de vegades pues, tenim tormentes en molta aigua. Per tant, els plàtans, per exemple, del passeig, o els lledoners, o les moreres, serien arbres ideals, i en Gandia en tenim moltíssims. Molts són sensibles a la calor, hem dit, però són molt més interessants perquè en estiu fan ombra, però en hivern perden la fulla, i aleshores deixen passar justament el sol, i nosaltres a tindre un hivern, que realment no és molt fred, però sí és molt humit, el fet que ens arribi el sol també a les zones de la ciutat és molt interessant, perquè al caure la fulla deixem passar el sol. Quin problema hi ha en aquests arbres? Pues que quan cau la fulla, això ho hem estudiat a l'escola, a la tardor, les fulles cauen. La gent pues, moltes vegades té una percepció de que la ciutat s'embruta o que els arbres embruten. Jo sempre dic que embrutem les persones. Els arbres el que fan és que es cau la fulla.
1: Claro.
2: És una cosa pròpia de la tardor, és una cosa pròpia de l'estrès tèrmic. Moltes vegades quan comença la calor o pega una calorada a la primavera, l'arbre tira les fulles més de lo que tocava. Pues, igual que les persones quan suem.
1: Nos llevem la roba, no?
2: Quan tu sues, és perquè el teu cos funciona correctament. El fet de suar és el mecanisme que el teu cos té per a refrescar-se.
1: Perquè si no suem, mos pot agarrar un cop de calor.
2: Efectivament, si no suar, t'agarra un cop de calor i per això t'has d'hidratar molt més per a poder seguir suant. És a dir, realment és un sistema. Els arbres moltes vegades tiren la fulla, perquè al no tindre tanta fulla no han de fer tant d'esforç per a sobreviure. És a dir, tenen els seus propis mecanismes també. Per això l'estrès tèrmic, quan pega algun cop de calor, de vegades veiem que en dos o tres dies tiren molta fulla. Ese concepte que tenim de que l'arbre embruta perquè cauen les fulles, de que hem de tindre com tot hiperagranat, tot hipernet, és de vegades una percepció efectivament molt urbana de les ciutats i hem de començar a canviar també i a percebre, i si ho viatja pel món, i viatjar és molt interessant per a moltes coses, se dona compte que en moltes ciutats centroeuropees, nord-europees, s'acumulen els muntons de fulles. Fins i tot jo en Gandia recordo xicotetes muntons de fulles dels plàtans del passeig i jugàvem a tirar-nos allà dins dels muntons i ens agradava. És a dir, no hem de percebre el fet de que hi hagi fulles o de que hi hagi vegetació en els carrers quan estem dins de les èpoques que és el que tocaria que hi haguera. Si no se netegen avui, se passen en dos o tres dies. Però no és una qüestió de brutícia. Brutícia és el pot de Coca-Cola que se deixa uno, els plàstics que tiren terra, els mobles que estem acumulant en els contenidors o les bolses o els cigarrets que tirem. És a dir, això és la brutícia. La brutícia la que generem és sers humans, però la natura té el seu cicle propi. Per tant, hem de seguir plantant arbres, hem de seguir plantant més arbres, la gent ha de començar a percebre i a entendre que tindre més arbres va ser millor per a la seva salut, millor per a la qualitat de l'aire que respira en la seva ciutat, és a dir, per a contrarrestar la pol·lució, millor per a tenir una ciutat més fresca, millor per a tindre més ombra i poder caminar justament. A que tu te saps els itineraris que fa més ombra per anar de casa a un lloc o a un altre. Sí. Jo també tries carrers.
1: O la part del carrer inclús.
2: La part del carrer, és a dir, tots busquem eixes parts i estem condemnats també a anar mirant quins arbres urbans i quins arbres resistents, com preguntaves tu, podem fer a les ciutats, perquè també hi ha molts arbres que per les arrels que tenen, la gent diu que alcen les voreres i estropegen també el que són les zones de caminar. Bueno, això també seria per obrir un debat molt, molt gran. És que hem de repensar la ciutat. El que no pot ser és que li donem a un arbre un escocell de quatre pams. L'arbre no pot créixer. L'arbre creix en dues direccions. Creix cap amunt i creix cap avall. Això és una cosa que de vegades se'ns oblida. Volem arbres molt grans, però això significa que han de fer arrels molt grans. Si nosaltres fem escocells, l'escocell és el cèrcol, val? On plantem l'arbre i el tapem, que fins i tot en tenim tapats en taulells, fixa't. O molts hem ficat cautxo, fins i tot. L'arbre, què és el que fa? Alçar-ho, perquè l'arbre ha de créixer. Aleshores, el que hem d'intentar és fer escocells més grans, molt més grans. Ara estem fent-ho en els carrers. Si mires, per exemple, els gingos biloba que van plantar al voltant de l'Ajuntament de Gandia, que és un arbre de l'Himalaya, preciós centenari, que ve de l'època dels dinosaures, és un arbre dels més bonics i més antics que tenim en Gandia, estan al voltant del Palau Ducal i de l'Ajuntament, si mires els escocells que hem fet, són grandíssims. I justament ahir el que anem a aconseguir també és no estropejar les voreres ni l'asfalt de les carreteres. Hem d'entendre que l'arbre és un element natural que necessita el seu espai per créixer. Tu no portes la mateixa talla de roba que quan tenies 4 anys.
0: Exacte.
2: Has crescut, no?
0: Sí.
2: T'has canviat les sabates, t'has posat una talla més gran, doncs l'arbre ha de créixer. No li podem fer escocells a un arbre que d'ací 25 anys pensem que ha de créixer. Per això tenim carrers que tenien arbres de 20 anys que no tenen la gran talla que hauria de tenir un arbre de 20 anys, però no ha pogut créixer.
0: Però no han deixat espai, no?
2: Tu te recordes allò que, no sé si era de la cultura xinesa o japonesa, aquelles dones que els vendaven els peus de menudes perquè no es creixeren. Pues això estem fent als arbres nosaltres. Estem ficant-los uns escocells tan xicotets i després ens queixem que no creixin i no fan ombra. Acaben ofegant-se, acaben morint. Hem de canviar al final el paradigma de percepció de les ciutats. Les ciutats han de ser cada vegada més verdes, hem de donar més espai a l'arbrat. Jo no sóc partidària, per exemple, de plantar palmeres. Sé que la palmera és també un element molt estètic. També.
0: Sí, és bonica, però...
2: I és valenciana, la palmera datilera. Escolta, nosaltres les tenim, però no és un arbre que funcione bé en les zones urbanes. És un arbre que té un manteniment molt car per mantindre. Damunt ara estan agarrant moltes malalties, des del morrut roig, des del picudo, han tingut molts problemes. I damunt és un arbre que no fa ombra en absolut.
0: Clar, perquè és molt alt, no?
2: És molt bonic estèticament, és de veres, i jo no sóc partidària de tallar-ne ninguna, les que estan ja estan, però crec que no és un arbre que no hem de seguir optant per ell en les zones urbanes. Crec que al final el que serien moreres, lledoners... Abans et parlava que el meu arbre favorit eren les garroferes, que són arbre preciós. Però la garrofera en la zona urbana és més complicada. De vegades tenim en parcs de Gandia, tenim garroferes molt, molt xules. Així en el parc també de la Fira ne tenim bastants. I bueno, hem d'anar triant efectivament unes varietats, hem de plantar-los com toca, és a dir, escocells grans, que siguin ben regats, que puguin créixer, i anar fent de Gandia, tornar d'una ciutat en més ombra, perquè això ha arribat per a quedar-se i cada vegada serà pitjor. Així i és. Encara que tenim els refugis climàtics ara, i són llocs, però són llocs per anar a tancar-te i posar l'aire condicionat. De tota manera, torne a dir que a 44 graus, com es pot previndre les temperatures avui, no hi ha cap ombra d'arbre que puga
0: però s'agraeixen,
2: Però s'agraeixen.
0: I incitem a pensar en... Quan pensem en la brutícia, entre cometes, no?, que deixen els arbres de les fulles... També recordem-nos dels dies com avui, que ens fan un poc de refugi a l'hora de donar-nos un poc de...
2: Jo parlo sempre del concepte de la cultura del verd. Hem d'anar percebint que les ciutats han de fer-se més verdes, que han d'haver més arbres, que els arbres tenen els seus propis cicles, que hem d'intentar no triar arbres amb fruits que caiguen i puguen fer relliscar a la gent, etc. És a dir, hem fer una tasca també important de tria, però sobretot ens hem de mentalitzar que l'arbre és un element que ens ajuda a viure millor, i que el seu concepte no és que embruta les ciutats, sinó que té un cicle natural i que a poc hem de començar a conviure amb ells.
0: Així és. Regidora, alcaldessa, Alicia Izquierdo, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: I més enllà dels carrers i de l'entorn de la ciutat, hi ha qui no pot fugir de la calor, sobretot els que han de treballar en llocs on la temperatura, inevitablement, és encara més extrema. La nostra companya Anna Llopis s'ha pegat una volteta per a agafar testimonis. Això li contava una de les dones encarregades de netejar els carrers de la ciutat de Gandia.
1: Sí, tenemos calor, pero lo llevamos porque bebemos, tenemos agua y tenemos la gorra y nos ponemos a la sombra, nada más que empezamos a notar calor y nos ponemos enseguida a la sombra.
2: Sí, ya tenéis vuestros truquitos, ¿no?
1: Sí, adelantamos unas zonas que de buena mañana que son las de calor y las otras que son de sombra las hacemos ahora.
0: Pues ahí ja sentíem, no? Esta dona encarregada de netejar els carrers que ja tenen les seves pròpies estratègies, per tal de passar de la millor forma possible aquestes altes i extremes temperatures. I on més ha acudit, Anna?
2: Seria, estem dins de l'obrador de la pastisseria Raül, que crec que ja està més o menys adaptada, no?, a la calor.
3: Això és, ja estem un poquet modernitzats, no? No volem que... volem treballar, pues, com no, ja que uno ve a treballar i està, pues, intentar, dins el que és el forn, perquè és molt complicat, cada vegada que obrim un forn són 200 i pico graus que eixen, i tot això, pues, combatir-ho és molt, molt, molt complicat. El que passa que sí que és de veres que després els obradors es tenim un poc adaptats. No lleva aixòs moments, però estem un poquet ahí, pegant-li.
2: Ja n'hi ha d'haver aire condicionat, però que la maquinària i el producte d'ací fa molta calor.
3: Sí, home, ja que recordar, Anna, que jo he treballat en la toalleta al coll. O sigui, jo entrava a les 12 de la nit, me tirava la toalleta al coll i a les 6 del matí la toalleta, imagina com estava, no? Hi havia que eixir de fora al carrer a agafar un poquet d'aire quan feia falta, i sempre que la ponenta no era pitjor fora que dins. Però, bueno, la veritat és que ha canviat moltíssim el temps i ja te dic, nosaltres estem de tota la vida. Els treballadors que tenim són fills de forners i estan tota la vida així, i no és perquè ho diga jo, Jo crec que deus de preguntar.
2: Vaig a preguntar-li. Com el diuen?
4: Vicent.
2: Vicent, eres treballador així de Raül. Com es porta la calor?
4: La calor es porta dur, però gràcies als aires acondicionats pues, podem treballar un poc millor.
2: És el que comentava, no? Que clar, este bueno un forn i realment clar, s'ha de fer calor sí o sí.
4: Exacte. I a més el fresquet este va bé per les tartetes i tot això que ens demana més fred, i en calor no les podríem fer. Impossible.
2: Seria impossible, no? Ja com en les temperatures que tenim actualment, és necessari sí o sí l'aire condicionat.
4: Sí, no. Treballar nates i tot això en calor és que no es pot, és impossible. No eixiria bé.
2: Jo imagino, Raül, que això incrementarà també molt la factura.
3: Sí, però mira, conforme diu Vicent, ells mateixa és el que diuen, el patiment ha acabat. I si el patiment es tradueix al final, dius, bueno, n'hi ha una factura, però jo tinc una clientela que li puc donar també una sèrie de productes que a lo millor per l'estació, no, de que era estiu, no podíem fabricar-los, ens era molt complicat. El resultat tampoc era el que desitjàvem. Al final era fer faena per fer-la, patir, i no era agradosa, no? Entonces, què passa? Que ara és el que diuen ells, quan es fiquen a fer uns musos, uns tartes, uns semifríos, tenen l'avantatge de saber que està tot molt estabilitzat. Entonces això per ells és un plaer, el poder en un estiu tu una tarta, un semifrío, una tarta gelada, que tu la pugues demanar, la puguem servir, puguem treballar-la. Per això per nosaltres és un privilegi també el poder oferir aquesta qualitat. I després ells, ja dic, també al incorporar-se tot el tema este del fred, en obradors en fred i tal, pues què passa? Que ells també ho agraeixen. Mira, passa que en estiu hi barallen per fer les tartes d'hivern i en hivern pues tot volen coure, no? Pues així no ho feu,
4: sí,
3: no?
4: Sí. Busquem el forn. En hivern busquem el forn. Després de calor.
2: Perfecte, bueno, pues ja has vist, Celia, que estem molt preparats així per a la calor i es passa com es pot. Gràcies.
0: Gràcies, Anna. La veritat és que sí, com comptaven, pues, el forn s'agraeix en hivern, però clar, en la calor que fa és més difícil inclús de passar. Moltes gràcies, Anna.
5: Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita. Colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.
6: Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
7: El Circo del Miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo.
8: Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
9: ¿Te atreves?

0: Pues ahí teníem aquesta mascleta de la Font d'en Carròs. La veritat és que, bueno, només escoltant-la ja ens ha paregut molt xula. Suposo que el nostre company Daniel ha dit que continua allí, que l'ha viscut en primera persona. Suposo que encara li haurà agradat més. Dani, bona vesprada.
1: Hola, Celia, molt bona vesprada. Hola de nou. Esa mascleta que ha estat a càrrec d'Hermanos Cavaller, a la fi s'ha llançat i ha sigut, la veritat és que, tot un espectacle. Canviant de tema, ensaladilla russa, gazpacho, bocadillets de jamón york, formatge i tomaca, coca de tota la vida de tomaca. També tenim pastissets de tots els sabors. T'agradaria estar així, a que sí?
0: Pues sí, la veritat és que sí.
1: Estic en el centre polivalent. En el centre polivalent, amb aire condicionat, perquè ha sigut acabar la missa, i directe cap a sis festes de jubilats de l'associació i autoritats polítiques se n'han vingut així, estan de picaeta. Avui és el dia de Sant Isidre, estem contant, no?, que és dedicat a la gent major, i per això vull que mos diga com està anant el dia el portaveu de l'associació de jubilats, Ricardo, què tal? Com va el dia?
2: Pues mira, celebrant del dia dels majors, ja hem vist que la missa ha eixit prou gent sobre la calor que fa, i ara estem, després de mascletà, que també ha estat molt bé, ara estem disfrutant d'un tentempié, per dir algo, hasta una fartera més que un tentempié, i en fi, està estigemos molt bé el dia de jubilats. La calor l'aguantem, que ens queda. Per dins estem fresquets.
1: El gazpacho, he vist que se l'ha menjat, o és la dia russa, en què es quedaria?
2: Jo, més el gazpacho, perquè està més caldre, més fresquet.
1: Així queda una cassoleta. No li llevem estes perquè no li la furtem. Gràcies, bones festes. Bona vistèria que hi ha per a triar. I sí, ara vaig a buscar a les dos màximes autoritats, la política i la màxima autoritat eclesiàstica, que estan així de xerraeta, més sap mal clavar-me per enmig. Bueno, Pablo Puig, l'alcalde, com va, encantats, no?
3: De categoria, a part del calor, bueno, així no n'hi fa, n'hi ha que dir-ho tot, però molt bé, la gent responent, com sempre, molt bé als actes, a la programació, i bueno, ja encarant quasi l'última recta final de festa.
1: Estem en l'Equador encara, que...
3: No, però bueno, jo, quan ja ha venit el divendres passat, ara ja dius, oh, ja queda menys. Però molt bé, molt content i amb moltes ganes de rematar festes.
1: Ja. Aprofite, Pablo, que estava parlant, com deia, la màxima autoritat eclesiàstica de la localitat, que és el retorn, des de 20 anys, Marcos Celabre. 20 anys, vostè ja és de casa.
4: Soc de casa ja, sí. Tal qual, però bé, i molt a gust, a més, molt a gust.
1: Una cosa, durant la missa hem estat allí, i si algú no coneixia Sant Isidre, ja el coneixerà com si fos també de la família, parlant de família, perquè és el llaurador, que sabia el que era, com vostè comentava, suar, mentre treballava, però mirant sempre per a beneficiar a tota la població. Ha estat molt, molt bé, no?, la missa.
4: Home, no és la missa més important de les festes, també es té que dir, és el primer dia, diríem, o millor litúrgic, però és cert que és entranyable, i sí, el testimoni de Sant Isidre, pues, crec que ens ajuda a anar caminant i a fer poble, 700 anys de poble, està molt bé.
1: I ara toca refrescar-se una miqueta, no?, en companyia de veïns i veïnes.
4: Sempre, sempre, per supost, i compartir la festa.
1: Alcalde, contents? 20 anys amb el retorn? Jo comentava que va arribar ell antes que vostè.
3: Sí, bueno, jo com a alcalde em porté 11, entonces, per supost, abans que mi, però molt bé, molt bé.
1: Dóna gust anar a les misses seues.
3: Sí, i escoltar-lo també, que sempre agarres bones idees, eh? Lo que passa que sempre n'hi ha que entendre-ho i cada un traslladar-ho al seu
1: àmbit.
3: Claro, jo crec que al final això és important, i al final som no, dos persones que pues, hem de marcar un camí dins del poble, i jo crec que aquesta unió pues, sempre és important per a que la gent vega, que al final tots caminem cap a mateix lloc.
1: Alcalde, retorn, vos deixe. Ja tranquil·lets a continuar en esta xerraeta. Me'n vaig ara amb dos persones, són regidors en l'Ajuntament de la Font d'en Carròs,
0: sí.
1: Un d'esports i l'altre de turisme. Anem per parts, esports, perquè l'esport també està present en les festes, ràpidament, perquè esta vesprada hi ha un partit amistós, i en els jocs aquàtics també són jocs esportius, que anem a fer una visita un dia d'estos. Juanjo Benavent, regidor d'esports, què tal?
5: Hola, bon dia.
1: L'esport ha d'estar present, no?
5: Sempre, en tots els jocs ha d'estar.
1: Quin és el partit d'esta vesprada?
5: Enfronta el club amateur de la Font contra la Promesa Sueca.
1: I es preveu suar una miqueta, no?
6: Es preveu suar. Hem intentat retrasar un poquet en la federació, però que es complisca el partit tradicional de festes.
1: Una última cosa abans de parar de turisme. He dit regidor d'esports, però fins fa 4 dies, com aquí diu, regidor de festes, és a dir, que s'ha treballat de cap a peus la programació d'esta festa. Li he dit bé?
6: De moment, la veritat és que molt bé. Tinc persones al voltant que ens ajuden a programar totes les festes i la veritat és que les festes estan així caloroses, però és el que toca. Estem en ple mes d'agost, així que a patir calor, però també a disfrutar-les.
1: I en família, que hi ha per a totes les edats. A base de Celia, no sé si te recordes que la festa de patronal de la Font està declarada d'interès turístic de la Comunitat Valenciana i per això tenim a Ivan Agut, que és el regidor de turisme. Ivan, satisfet del ressò que estan tenint les festes i de la participació?
7: Sí, la veritat és que al llarg de l'any estem treballant, no?, per la promoció turística del poble i, com no, una data molt senyalada per les nostres festes, tant patronals com la dels moros i cristians. I, com bé has dit, les festes de la Font són declarades de bé turístic local de la Comunitat Valenciana des del 2021. Per tant, estem molt orgullosos de poder compartir en tota la comarca i tots els visitants que vinguin al nostre poble les nostres festes, per suposat.
1: I de més segur que poden donar encara més de sí. Es pot continuar a treballar per a millorar alguna cosa o a afegir, i això ho té segur el regidor.
7: Jo penso que sí. La Font no té sostre, això ho tinc claríssim. Els moros i cristians estan a vores. Al cap d'uns anys han tornat a l'UNDEF, a l'Associació de Moros i Cristians Nacional, i això de cada Fitur o les fires de turisme internacionals, la Font, que tinga el seu reconet i estiga situada al mapa, no sols pel seu patrimoni, sinó que també per les seves festes, és d'orgull, per suposat.
1: La Font de Carles ha molt a dir. Moltes gràcies. A continuar la picaeta. Gràcies. Celia, una última cosa, perquè sí, està parant en el regidor i estic veient a dos veïnes que tinc curiositat, simplement. Una pregunta, senyora, què està menjant?
8: No.
1: ¿Está bueno? ¿Es good?
8: Muy bueno.
1: Muy bueno.
8: Okay.
1: De tomate.
8: De tomate.
0: Qué bueno.